0: Fins aquí els quatre moviments per a quartet de corda, opus pòstum 81 de Félix Mendelssohn. Sentíem els membres del quartet Henschel.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit ens traslladarem per uns moments cap a Letònia sentint una de les obres de Velio Tormis. Hem escollit el cicle per cor Cançons del dia de Sant Joan, que interpretarà el cor de cambra filarmònic d'Estònia dirigit per Paul Hillier.

Hem sentit el cicle per cor Cançons del dia de Sant Joan del compositor letó Veljo Tormis. L'ha interpretat el Cor de Cambra Filarmònic d'Estònia dirigit per Paul Hillier.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música us convida ara a sentir un enregistrament de l'any 1948 fet al Carnegie Hall de Nova York. És el pianista Vladimir Horowitz que interpreta la suite per a piano Quadres d'una exposició, obra que Matiest Mussorgsky va compondre l'any 1874 inspirant-se en dibuixos de Victor Hartmann.

0: Un enregistrament fet en directe al Carnegie Hall de Nova York l'any 1948. Era Vladimir Horowitz, que interpretava la suite per a piano Quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb les 5 bagatel·les, opus 23A, de Gerald Finzi, en un arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore. Els intèrprets són Robert Plain, clarinet, i la Northern Sinfonia, que dirigeix Howard Griffiths.

Robert Plant, clarinet, i la Northern Sinfonia, dirigida per Howard Griffiths, eren els intèrprets d'aquest arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore de les 5 bagatel·les, opus 23A, de Gerald Finzi.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el trio en piano número 1 en fa major, opus 18 de Camí Saint-Saëns, en la versió del trio Rafel.

0: Fins aquí el trio amb piano número 1 en fa major, opus 18 de Camille Saint-Saëns. Sentíem el trio Ravel.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Ara ens acompanyarà el concert per violí, corda i continu en la major, Riom 348, un dels concerts del recull La Cetra d'Antonio Vivaldi. El sentim en la versió de la violinista Rachel Podger i la Societat Barroca Holandesa.

0: La violinista Rachel Podger i la Societat Barroca Holandesa interpretava el concert per violí, corda i continu en la major, Riom 348 del recull La Cetra d'Antonio Vivaldi.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir la sonata per a piano número 32 en do menor, opus 111 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Maurizio Pollini. És un enregistrament de l'any 1977.

0: És la sonata per a piano número 32 en do menor, opus 111, l'última que va compondre Ludwig van Beethoven. Això era entre els anys 1820 i 1822. Ens acompanyava el pianista Maurizio Pollini en un enregistrament de l'any 1977.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la sonata per violí piano d'Aaron Copland. Els intèrprets seran Hans Melle, violí, i Horst Gebel, piano.

0: Hem sentit la sonata per violí i piano d'Aaron Copland, interpretada per Hans Mella, violí, i Horst Gebel, piano.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música la sonata de primavera per a quartet de flautes de bec, obra de Joan Albert Amargós, que ens ofereixen els membres del quartet de bec Frulato.

0: Els membres del quartet de bec Frullato ens oferien la sonata de primavera per a quartet de flautes de Joan Albert Amargós. Hem sentit un enregistrament de l'any 1992.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Sentirem ara un dels primers concerts per a piano de Mozart, el concert número 9 en mi bemoll major, Genom, Kuchel 271. Ens acompanyen Alicia de la Rocha, piano, i els membres de l'Orquestra de Cambra Anglesa sota la direcció de Colin Davis.

Alicia de la Rocha, piano i l'orquestra de cambra anglesa sota la direcció de Colin Davis ens han ofert el concert per a piano i orquestra número 9 en mi bemoll major, Genome, Köchel 271 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit sentirem la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.

0: Acabem de sentir la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentirem ara l'última sinfonia de Jan Sibelius, la número 7 en do major, opus 105, una obra composta l'any 1924 i estrenada el mateix any a Estocolm amb el nom de Fantasia Simfònica. Més tard, Sibelius va considerar que podia ser una sinfonia, encara que no tingués moviments. Sibelius ens ofereix aquí la novetat d'un sol moviment que s'engendra partint de diverses cèl·lules temàtiques. És una composició simfònica per la seva textura, però no per la clàssica disposició de moviments. La sentirem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barmouth sota la direcció de Paavo Berglund, sinfonia número 7 en do major, opus 105 del compositor finlandès Jan Sibelius.

0: L'Orquestra Simfònica de Barmouth, dirigida per Paavo Berglund, ens oferia la Simfonia número 7 en do major, opus 105 de Jan Sibelius, obra composta l'any 1924.
1: Catalunya Música.

0: Stefano Grondona ens oferia el preludi número 17 en la major de Francesc Tàrrega.
1: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Christopher Hogwood dirigeix la versió de la música de Händel que sonarà tot seguit aquí a la nostra sintonia, la del Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, i la dirigeix al capdavant de l'orquestra de la societat Händel i Haydn de Boston.

0: Aquest era el Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, i l'hem sentit en la versió que en feia l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.

Una melodia original per a veu i orquestra de corda de Giuseppe Verdi és l'Ave Maria. Verdi la va compondre l'any 1880 i també en va fer diversos arranjaments. En sentim la versió de Cristina Gallardo Domage, soprano, i l'orquestra simfònica Giuseppe Verdi de Milà, sota la direcció de Riccardo Celli. Ave Maria de Verdi.

0: S'acaba aquí l'Ave Maria, una melodia per a veu i orquestra de corda que Giuseppe Verdi va compondre l'any 1880. La sentíem interpretada per Cristina Gallardo Domàs, soprano, i l'orquestra sinfònica Giuseppe Verdi de Milà, sota la direcció de Riccardo Chailly.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música sentirem a continuació La Vals, aquest poema coreogràfic per a orquestra que va compondre Maurice Ravel. L'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, n'interpreta la versió que sentim avui.

0: Fins aquí la vals, el poema coreogràfic per a orquestra de Maurice Ravel, que sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el cicle per a piano Diari Personal Indi Primer de Ferruccio Busoni. Ens acompanya el pianista Gianluca Cascioli.

0: El pianista Gianluca Cascioli ens oferia el cicle Diari Personal Indi Primer de Ferruccio Busoni.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El motet amb el qual us acompanyem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música és de Tomàs Luis de Victòria. És el motet Ecce Dominus Veniet i el sentirem en la versió de l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.

0: El que sentíem és el motet Ecce Dominus Veniet, de Tomàs Lluís de Victòria, interpretat per l'Escolania de l'Escorial, dirigida per Javier Martínez Carmena.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem amb una peça del responsable d'haver portat el tango a les sales de concert, Astor Piazzolla. Sentim el tango per a quartet de corda titulat Four for Tango. És una obra de l'any 1989 que ens ofereix el quartet Gerió.

0: Els membres del quartet Gerió ens oferien aquest tango per a quartet de corda que porta per títol Four for Tango, música d'Astor Piazzolla.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: La música que podreu sentir tot seguit a la nostra sintonia és de Félix Mendelssohn. La proposta que us fem és la de l'audició de la peça de concert per a clarinet, corno di bassetto i orquestra número 1, opus 113, de Mendelssohn, interpretada per Ludmila Peterkova, al clarinet, Nicolás Beldeiro, al corno di bassetto, i l'Orquestra Filarmònica de Praga, dirigida per Jiří Belohlávek.

El que sentíem és la peça de concert per a clarinet, corno di bassetto i orquestra número 1, opus 113 de Félix Mendelssohn, interpretada per la clarinetista Ludmila Peterkova i el corno di bassetto Nicolás Baldeiru, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Praga, dirigida per Jiří Bělohlávek.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir un dels madrigals del llibre quart de Carlo Gesualdo, Príncep de Venosa. És el madrigal Cor mio de

De Non Piangete, publicat a Ferrara l'any 1596. Ens acompanya el conjunt Delizie Musiche que dirigeix Marco Longini.

0: Té del llibre quart de Carlo Gesualdo, publicat a Ferrara l'any 1596. Sentíem el conjunt Delizia Musicae que dirigeix Marco Longini.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La sinfonia número 4 en la major d'Arthur Honegger es coneix amb el sobrenom de Delicie Basiliensis, música escrita l'any 1946 i dedicada a l'Orquestra de Cambra de Basilea, d'aquí el seu títol, que us oferim ara en la versió de l'Orquestra de la Suïssa Francòfona dirigida per Fabio Luisi.

0: Aquesta era la quarta sinfonia, Delicie Basiliensis, sinfonia en la major catalogada amb el número 191 d'Arthur Honegger. L'orquestra de la Suïssa francòfona la interpretava amb direcció de Fabio Luisi.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació la sonata per a piano número 47 en re major, Hoboken 16-32, de Franz Joseph Haydn, en la versió del pianista Alain Planès.

0: El pianista Alain Planés ens oferia la sonata per a piano número 47 en re major, Hoboken 16, 32, de Franz Joseph Haydn.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Estimats i estimades, són les 9 del matí i obrim les portes d'aquest Gran Tour d'estiu, d'aquest Gran Tour de dissabte i diumenge del mes de juliol. Aquell Gran Tour ara, doncs, canviem les tardes pels matins de cap de setmana. I a partir d'ara fins les 10, doncs, poseu-vos còmodes. Deixeu enrere les presses i prepareu-vos per gaudir una estona de bona música, de records, de novetats i, sobretot, de bona companyia. I que millor manera que començar amb l'Opus One, l'Opus 1, un tema de l'era del swing que va compondre Cy Oliver l'any 1943. El va popularitzar l'orquestra de Tommy Dorsey i amb el temps ha convertit en un dels grans clàssics del jazz i del swing. I que interpreten els Mill Brothers. Un títol que ens va com anell al dit per donar el primer pas i començar amb el primer compàs d'aquest viatge musical que comença ara mateix. Preparats? Doncs ens enlairem per aquest inabastable univers musical i poètic, perquè comença el Gran Tour.

0: El Gran Tour d'estiu a Catalunya Música.
1: I aquesta és la música d'un compositor i director d'orquestra que va néixer a Brighton l'any 1879. Es deia Fran Bridge. I entre moltes coses també va ser professor particular del compositor Benjamin Britten, qui més tard defensaria la música del seu mestre. Fins i tot li va retre un homenatge a les conegudíssimes variacions sobre un tema de Fran Bridge. Aquesta música que estem escoltant és seva. És el vals de les seves miniatures, la peça número 7, que interpreten Simon Zhu, el violí, el pianoforte Marco Balderi i el violoncel Maciej Kulakowski.

guerra de la successió espanyola el 1713. Va ser la família reial britànica qui li va encarregar a Georg Friedrich Händel aquesta música. Li varen encarregar per celebrar el Tractat d'Utrecht, la Pau d'Utrecht, i es tracta del seu Te Deum d'Utrecht. L'obra es va estrenar a principis del mes de març d'aquell 1713 a la catedral de Sant Pol de Londres.

Doncs era música de Georg Friedrich Händel. Sentíem uns extractes d'aquest Te Deum d'Utrecht. I ho sentíem en la versió de diferents solistes vocals amb el cor Arnold Schönberg i el Concertus Musicus de Viena. Dirigia Nikolaus Harnoncourt.

I aquesta música ens fa parlar ara d'Heitor Villa-Lobos. Ens fa imaginar la combinació aquella imaginativa de vuit violoncels i soprano solista que va fer servir per la seva famosa

a obra, Les Bequianes Brasileires, número 5. Una obra en part vocalitzada i en part lament i que està basada en la música del seu Brasil natal i la de Johann Sebastian Bach. Doncs bé, aquesta música que estem escoltant és de Bernat Vivancos, del compositor català. Porta per títol Vocalis, però separat, Vocal Eyes. I aquest és el primer enregistrament d'aquesta obra. També és un octet de violoncels i una soprano. En aquest cas, la soprano celestial és Núria Rial i l'octet són els 8 violoncel·listes de l'Orquestra Simfònica de Basilea. I el resultat de tot plegat és aquest.

0: Doncs d'aquesta manera s'acaba aquest Vocal Eyes del compositor Bernat Vivancos. I que hem sentit en aquesta versió bellíssima de la soprano Núria Rial, acompanyada per l'octet de violoncels de l'Orquestra Simfònica de Basilea.
1: El Gran Tour d'estiu a Catalunya Música.

I amb aquesta música, ara fem un salt en el temps i en l'espai. Marxem a Praga, el 9 de desembre del 1877. És quan es va estrenar aquest romanç per a violí i orquestra del compositor txec Antonín Dvořák, que, per cert, quan la va escriure, no era gaire conegut, més aviat poc conegut. La va escriure per un amic seu, violinista, que va ser qui la va estrenar. Nosaltres ara la sentim en la versió de Pinchas Zukerman.

0: I d'aquesta manera acaba aquesta bellíssima plana d'Antonín Dvořák, el seu romanç per a violí i orquestra l'Opus 11 i que han sentit a la versió del violinista Pinkard Zukerman acompanyat de l'orquestra de cambra de Sant Pol que dirigia el mateix violinista.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
0: Aquest tema és del 1946. El va escriure Tad Dameron i el va escriure expressament per Sarah Vaughan. Porta per títol If You Could See Me Now. Si poguessis veure'm ara.

interpreta Billy Stein, un músic de Pittsburgh, cantant nord-americà de jazz, i tenia una veu de baríton que durant els anys 40 va ser una figura carismàtica, sobretot de la música popular negra. Fins i tot, sabeu com l'anomenaven? El Sinatra negre.

0: Un viatge particular, molt particular.
1: I no ens movem d'Amèrica, però ens anem ara a Mèxic, amb aquest compositor que va ser una figura clau del moviment nacionalista a la música acadèmica d'aquell país. Ell va néixer a la ciutat de Mèxic i va escriure obres simfòniques de cambra, vocals, va arribar a ser el director del Conservatori Nacional de Música. Aquesta obra la va escriure l'any 1890. És la seva melodia per a violí i orquestra. És el seu opus 1. D'ell, del compositor Gustavo Campa.

Doncs aquest compositor era mexicà. Va néixer l'any 1863 i va morir l'any 34 del 1900. Aquesta obra la va escriure quan tenia 27 anys. Era la seva melodia per a violí i orquestra, l'Opus 1, d'aquest compositor que va ser una figura important de la música acadèmica mexicana. I tot i que es va formar en la tradició europea, sempre va buscar impulsar una escola nacional del seu país. Nosaltres ho sentíem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de les Amèriques que dirigia Alondra de la Parra. Recordem el nom del compositor, Gustavo Campa.

0: sans problème.
1: I avui, com a souvenir, la Belvi. O The Good Life, digue-li com vulguis, en la llengua que vulguis. Sí, aquest és el souvenir d'avui. Ja sabeu que m'agrada, després de la parada, portar-vos un record del viatge que tingui a veure amb la parada. En aquest cas, com que és estiu i són les 9 del matí, doncs no farem parada. Entenc que estem descansats, però el que farem serà com mirar per la finestra, amb petites incursions, amb petites explicacions. Però sí que cada dia us vull deixar un record d'aquest viatge. I aquest és de Sèneca, i del poeta Marcial, que creien que cal gaudir de l'instant. De l'instant amb una actitud, doncs, vigilant i donant-li tot el pes d'atenció. Marcial pensava que no hi ha cap afirmació més saludable que les nostres ganes de fruir. El que davalla el poder més gran és poder ser feliç, deia. Per això va compondre un epigrama per recordar-nos que ens arruïnem si malgastem el present. Demà començaré a viure, deia. Viure de debò. Demà dius sempre, però digue'm, aquest demà quan arribarà? Que lluny aquest demà. On és? On s'ha d'anar a trobar? Aquest demà teu, digues, per quan es pot comprar? Demà viuràs? Viure avui ja és tard. Qui de debò té seny és qualsevol que ja ha viscut ahir. I de fons és Tomàs Dutronc. Ell és cantant i guitarrista i fill de la compositora i també guitarrista François Dardy i del cantant i compositor i actor de cinema Jacques Dutronc. I avui, estimats i estimades, ho deixem aquí amb aquesta cançó que va escriure Chacha Distel l'any 1962. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Que passeu un bon dissabte. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

on vulguis i quan vulguis. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

Fins aquí, música sense paraules. Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui tenim una cita amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa que celebra la figura de Félix Mendelssohn amb la companyia de diversos solistes i el cor de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Gergely Madarash. Félix Mendelssohn va ser, sens dubte, el compositor amb més talent precoç que hi hagi hagut mai. Ni tan sols Mozart va produir obres mestres mentre encara era adolescent. En canvi, Mendelssohn ja va compondre l'octet de corda quan només tenia 16 anys, quan ja havia demostrat també que era un prodigi del violí i el piano, un poeta talentós, pintor i filòsof, i fins i tot un atleta excepcional i un nedador particularment bo. I és que Mendelssohn tenia una facilitat prodigiosa per compondre. Per bé que va deixar una producció considerable en pocs anys de vida, en la seva obra sempre hi va aplicar el sentit crític, la cultura i el bon gust que posseïa. De Mendelssohn, el director d'orquestra Gergely Madarash ha inclòs al programa tres obres de joventut. El doble concert per violí i piano en re menor, que va compondre als 14 anys, i dues peces que ens parlen d'un passat ple de màgia i llegendes ancestrals, l'obertura Les Hèbrides i la cantata La primera nit de Walpurgis. La Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el setembre del 2024 a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Félix Mendelssohn tenia uns 20 anys quan va començar a viatjar per Europa i a recrear les seves vivències en una sèrie de composicions. Del viatge que va fer a Escòcia l'estiu del 1829 en van sorgir dues obres, la Simfonia Escocesa i l'obertura Les Hèbrides. Mendelssohn venia d'una família molt culta i el seu amor per la literatura el va ajudar a donar forma al viatge. De fet, la literatura és fonamental per la gènesi de Les Hèbrides, perquè l'aura de l'antic bard celta Ossian va ser part de l'atracció de la visita a aquelles illes de la costa occidental d'Escòcia. També la bellesa intacta de la cova de Fingal i la ressonància d'un passat èpic configuren el patró perfecte per la sensibilitat del primer romanticisme. Fingal és el nom que va donar Ossian a un guerrer celta que va expulsar els nòrdics de Les Hèbrides. El material bàsic que fa servir Mendelssohn a Les Hèbrides és un tema a càrrec de les violes, violoncels i fagots que es presta a repeticions i transformacions i que avança contra una boirina persistent d'acords. Una metàfora musical perfecta per evocar l'escena de la cova de Fingal. Al llarg de la peça, Mendelssohn també ens suggereix ones violentes amb un contrapunt agitat o una posta de sol. I als compassos finals ens reserva un gest subtil. Els dos temes es combinen en direccions oposades i s'esvaeixen en un silenci atemporal. Aquí tenim l'obertura de concert Les Hèbrides, opus 26 de Félix Mendelssohn, en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa, dirigida per Gergely Madarash.

L'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hungaresa, dirigida per Gergely Mádares, ens ha ofert l'obertura de concert Les Hèbrides, opus 26 de Félix Mendelssohn, una obra que va sorgir després d'un viatge a Escòcia. Anys abans, quan tenien només 14 anys, Mendelssohn va compondre el doble concert per violí i piano en re menor. Que aquest sigui el quart concert per a instrument solista ens confirma que Mendelssohn era un talent precoç, un geni. L'estrena pública es va fer aquell mateix any a Berlín, però amb el temps la partitura es va perdre. La versió per a orquestra de corda es va redescobrir després de la Segona Guerra Mundial a la Biblioteca de Berlín. Basant-se en aquesta partitura i en les parts de vent descobertes a la Biblioteca Bodleian d'Oxford i catalogades per primera vegada el 1983, el musicòleg alemany Christoph Hellmuth va reconstruir la versió definitiva per orquestra completa el 1999 per l'actual edició de Leipzig de les obres completes de Mendelssohn. L'obra mostra tant l'habilitat com l'entusiasme del jove creador, que naturalment estava en etapa de formació. Ja hi veiem esclats momentanis del geni característic de Mendelssohn, que poc més tard apareixerien plenament formats a l'octet i a l'obertura del Somni d'una nit d'estiu. Dos dels solistes més fascinants de la nova generació de músics hongaresos, Julia Pusker i Zoltán Fejérvári, al costat de la Simfònica de la Ràdio Hongaresa i sota la direcció de Gergely Mádares, ens ofereixen el doble concert per violí i piano en re menor de Félix Mendelssohn.

Júlia Puskar i Zoltán Fejérvári, al costat de la Simfònica de la Ràdio Hongaresa, ens han ofert el concert per violí, piano i orquestra en re menor que Félix Mendelssohn va compondre quan era encara un nen de 14 anys, el 1823. Com passa amb la majoria de les obres escrites en la seva joventut, la partitura completa del doble concert no es va publicar fins al 1999. Ara, els solistes Júlia Puskar i Zoltán Fejérvári, abans de deixar l'escenari, corresponen als aplaudiments del públic hongarès amb una peça fora de programa, amb un arranjament d'una de les romances sense paraules que va inventar Félix Mendelssohn i que marquen l'entrada del romanticisme a la música per piano. És la romança Opus 67, número 2.

Un arranjament per violí i piano d'una de les romances sense paraules, l'opus 67, número 2, de Félix Mendelssohn, que els solistes Julia Pushker i Zoltán Fejérvári han interpretat després de tocar el doble concert per violí i piano en re menor de Félix Mendelssohn. Una altra obra de joventut de Mendelssohn és la cantata La primera nit de Walpurgis, que ens parla d'un passat ple de màgia i llegendes ancestrals. Una història de druides i esperits que passa a les muntanyes escarpades de Harz, a la serralada més alta del nord d'Alemanya. Mendelssohn parteix d'un poema de l'admirat Johann Wolfgang von Goethe, que explica com un grup de pagans vol celebrar l'arribada de la primavera i del bon temps amb un ritual sagrat. És el mes de maig i ha acabat el fred, i això és motiu d'alegria. Ara bé, les dones els adverteixen. Aquestes festes estan prohibides pel cristianisme, el nou règim dels conqueridors i intolerants. Però acaben trobant la solució. S'armen amb forques, fan servir la figura del diable i monstres sorgits de l'infern i espanten els vigilants amb crits i fogueres. Mendelssohn recull tot això en aquesta gran cantata de nou moviments, estrenada el 1833 i publicada 10 anys més tard. Una pàgina que reflecteix molt bé el dilema de Mendelssohn, nascut en una família d'origen jueu, però que va adoptar la religió protestant. Alhora, reflecteix la realitat actual i interpel·la l'oient a valorar la tolerància. És la cantata La primera nit de Walpurgis, opus 60, de Félix Mendelssohn, que sentim interpretada pels solistes Cornelia Bakos, contralt, Zoltán Mejesi, tenor, Jolt Haja, baríton, i Christian Scher, baix. Amb ells, el cor i l'orquestra simfònica de la ràdio hungaresa, sota la direcció de Gergely Madarash.

El jove Félix Mendelssohn va conèixer Goethe el 1830 i va tenir l'oportunitat de posar música a la balada del Faust La primera nit de Walpurgis per convertir-la en aquesta cantata que hem sentit, que ens situa en la transició del paganisme i el cristianisme, amb els aquelarres de la nit que precedeixen el 1 de maig, quan es troben bruixes, bruixots i criatures diabòliques. Ens han acompanyat Cornelia Bakos, contralt, Zoltán Meyezi, tenor, Jolt Hay.

0: baríton i Christian Cher en baix. Amb ells, el cor i l'orquestra sinfònica de la ràdio hongaresa sota la direcció de Gergely Madarash. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert que celebrava la figura de Félix Mendelssohn amb obres de joventut, el doble concert per violí, piano i orquestra en re menor, que aquest talent precoç va compondre als 14 anys, i dues peces que ens parlen d'un passat ple de màgia i llegendes ancestrals, com són l'obertura a les Hèbrides i aquesta cantata La primera nit de Walpurgis. L'enregistrament el va fer la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals al setembre del 2024 a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest. Nosaltres l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

Música del compositor nord-americà Aaron Copland per continuar la nostra programació. Sentim una obra composta l'any 1929. És la Sinfonia de Dansa, estrenada a Filadèlfia i basada en fragments del ballet Grock. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Bournemouth sota la direcció de Marin Alsop.

Marin Alsa, pel capdavant de l'Orquestra Simfònica de Bournemouth, ens ha ofert la Simfonia de Dansa del compositor nord-americà Aaron Copland.

0: Catalunya Música.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Comença Demà serà una cançó. Jo sóc la Maria Montes, el control tècnic m'acompanya en Pau Blasi i la música que ens acompanyarà durant els pròxims minuts sorgeix de ben a prop, si més no, en el temps. Perquè us proposo d'endinsar-nos en el repertori de la compositora nord-americana Caroline Shaw, creadora en actiu i d'un talent incontenible. En concret, us convido a aprofundir a l'obra que va convertir-la en l'artista de renom internacional que és avui, la seva Partita per 8 veus, l'obra guanyadora del Premi Pulitzer en categoria musical l'any 2013.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.
0: Hi ha un fet innegable i és que els humans són ben diversos. N'hi ha que els mou la força, l'empenta i que fan de la proesa física una font d'admiració per la resta. D'altres són capaços d'imaginar històries un cop rere un altre, d'imaginar fins i tot personatges, ànimes i motivacions i dotar-les de forma perquè tothom s'hi pugui acostar. Alguns més emocionals, d'altres més racionals, els pràctics, els idealistes, els éssers humans són tan diferents com complementaris i m'imagino que aquesta és la gràcia de viure sobre la Terra. I dit això, m'agradaria que ens situéssim davant d'una paret. És blanca, molt més alta que les parets de casa o de la consulta del metge, perquè som dins d'un museu d'art contemporani. Diàfan ens permet caminar lliurement a través de l'espai, observar, marxar, tornar-hi. Però a aquesta paret hi ha alguna cosa que ens fa aturar-nos alguns minuts més dels que potser hauríem previst. Perquè no és blanca, sinó que només ho sembla. Sobre l'enguixat llis, algú hi ha dibuixat punts amb llapis. Cercles grisos sense cap ordre establert, però que estan connectats els uns amb els altres. I el dibuixant, al costat de cada punt, hi ha escrit algunes paraules per dir-nos a nosaltres com ha arribat fins a aquell lloc concret. Paraules que busquen explicar l'atzar i donar-li un sentit. Aquesta és una obra d'art de Sol Levitt, el dibuixant que obria el procés creatiu que el portava a les parets. Du el títol de Wall Drawing 305, dibuix a la paret 305, i es pot veure al Museu d'Art Contemporani de Massachusetts, l'espai en què ens trobem gràcies a aquest vehicle tan sostenible que és la ràdio. De ben segur, a cadascú de nosaltres ens haurà despertat sensacions diferents, curiositat, interès o potser indiferència. Però davant d'aquesta mateixa paret també hi va ser fa uns anys la compositora protagonista del programa d'avui, Caroline Shaw. Tenia llavors 27 anys i, de fet, no es considerava ni tan sols compositora. Ella era músic. S'havia graduat en violí, li interessava l'art contemporani, tant el plàstic com el musical, i explorava l'expressió també a través de la veu. I aquell mur de Sol Levitt va fer-la reflexionar. Com nosaltres, els humans, provem d'unir els punts? I d'aquella llavor en va germinar la peça central del programa d'avui. I arribarem d'aquí uns minuts perquè ara m'agradaria que ens acostéssim al món sonor d'això des d'una altra perspectiva. I ho faig amb una idea en ment. Poder connectar amb la seva ment creativa, de fronteres àmplies, d'influències diverses i d'una obertura que fa somiar. Perquè Caroline Shaw també fa servir la seva veu, sense complexos, atracs com el que sentirem tot seguit. And so, i així, amb l'acompanyament del quartet de corda Ataca, Shaw canta i es pregunta: com serà el món que deixem enrere un cop ja no hi siguem?

0: L'any 2022, la compositora Caroline Shaw presentava el seu treball Evergreen, fulla perenne, podríem traduir, un àlbum que comptava amb el quartet Ataca i que posava música a les incerteses de la mortalitat humana, els grans interrogants. Potser no els hagi resolt, però l'experiència de viure s'enriqueix amb aquests nous mons sonors. El tall que sentíem era And So, i així, i ha estat la nostra porta d'entrada al repertori de l'autora. Avui, però, no us faré esperar més i ens endinsarem ja a l'obra central del programa, la seva partita per 8 veus, que interpreta el conjunt Roomful of Teeth. I no em direu que no és el millor nom que heu sentit per un ensemble vocal, aquesta habitació plena de dents. Això mateixa també participa en el conjunt. És una de les 8 veus que podrem sentir en aquesta obra, que, per cert, va ser de gestació lenta. 3 estius consecutius van ser necessaris perquè l'autora hi donés la seva forma definitiva entre els anys 2009 i 2012, els estius en què el conjunt va gaudir d'una residència al Museu d'Art Contemporani de Massachusetts, on hi trobàvem l'obra de Sol Levitt. I quina va ser aquesta forma definitiva? Doncs una obra per 8 veus a capella, sense acompanyament, doncs, composta de 4 moviments. Cada moviment porta el nom d'una forma musical del barroc. 3 danses, Alamanda, Sarabanda i 40, i finalment una passacalla, l'últim moviment que, per cert, va ser el primer que va escriure. En paraules de l'autora, aquesta és una peça simple, nascuda de l'amor per la superfície i l'estructura, l'amor a la veu humana, els lligaments que dansen i es cansen per amor a la música i el nostre desig essencial de traçar línies d'un punt a un altre. El jurat del Premi Pulitzer també hi va portar la seva definició, en presentar-la com una obra a capella altament polida i imaginativa que uneix de manera única la veu parlada, els murmuris, sospirs, melodies sense lletra i efectes vocals innovadors. És clar, va ser la guanyadora d'aquella edició, l'any 2013. Entrem a les claus d'escolta.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
4: And around.
3: Through the middle end.
1: To the side.
2: To the side.
0: L'obra comença amb el moviment titulat Alamanda. La veu parlada crearà el ritme i desembocarà a acords oberts i punyents. I quan pensem que ja sabem de què va, apareixeran fluctuacions en l'afinació que ens tornaran a fer dubtar.

0: Melodies sense lletra i de mica en mica tornarem al ritme i a la paraula. El detall del patró és el moviment.
1: The detail of the pattern is movement.
2: The detail of the pattern is movement.
3: The detail of the pattern is movement.
4: The detail of the pattern is movement.
5: The detail of the pattern is movement.
6: The detail
2: of the pattern is movement.
0: Les veus del conjunt exploraran diferents tècniques vocals, algunes més pròpies del clàssic, d'altres de la música tradicional, i la peça continuarà viva, fins i tot aterrant a indrets més tranquils i calmats.

Aquí els acords són hipnòtics, sorgeixen d'aquest estrany murmuri i ja no podem parar d'escoltar. La sarabanda no deixa de ser una dansa lenta i aquest serà el to de tot el moviment. I crec que m'estimo més no revelar-vos del tot el rumb que prendrà la peça perquè ja us dic que incorpora alguns girs sorprenents. Anem a buscar ja el tercer moviment, 40.

si hi ha algun procés humà que ens connecti amb el que ens envolta d'una manera especial, potser seria la respiració. Això juga amb aquest efecte i obre així, a cops d'aire, aquesta 40, que, per cert, va ser part central de la banda sonora de la sèrie de Netflix, Dark.

Sensació de desassossec, de persecució, que s'incrementarà a mesura que avanci la peça i també s'ampliï la tessitura de les veus, el moviment més llarg de tota la partida. La calma la retrobarem tot just després, amb el moviment final, Passacaglia.

0: Serà en aquest moviment final que l'obra de Sol Levitt, Els dibuixos a la paret, prendran el seu espai, amb una de les veus recitant les instruccions escrites al museu, les raons per les quals els punts connecten.
1: The 86, 87 and 88 points are located symmetrically across the central vertical axis of the wall. From the 45th,
0: la veu es multiplicarà, el batibull creixerà i finalment arribarà l'harmonia. Però jo ja no us diré res més. Us deixo, doncs, amb la partita per 8 veus de Caroline Shaw, interpretada pel conjunt per al qual va ser escrita. Room full of teeth.
2: To the side.
3: To the side.
4: To the side.
5: And around. Through the middle end.
2: To the side.
3: To the side.
5: To the side.
4: And around. Through the middle end.
2: To the side.
3: To the side.
4: To the side.
3: To the side.
4: And around.
5: And around and around.
4: And around and around.
6: To the side. 2, 3, 4, 5.
4: 6, 7, 8.
3: Through the midpoint.
4: Of the line drawn from the left side.
3: Element left and around.
4: Element left and around.

L'escolta atenta de peces com aquesta pot resultar un procés que experimentem fins i tot a nivell físic. Hi ha tal quantitat d'esforç, de varietat, de sorpreses i d'intensitat que podem acabar realment cansats, però això sí, també satisfets com després d'haver realitzat una bona sessió d'exercici. Espero en tot cas que hagi estat així. El que sentíem era la partita per 8 veus de Caroline Shaw, interpretada pel conjunt de què l'autora mateixa en forma part, Roomful of Teeth, una obra que va mereixer el Premi Pulitzer l'any 2013 i una gravació que va resultar guanyadora d'un Grammy. Aquesta ha estat avui la nostra proposta a Demà serà una cançó. I com que encara ens queden uns minuts, una mostra més del repertori de Shaw, en aquest cas per a quartet de corda. Tornarem a sentir el quartet Ataca, ara amb una composició del 2019. Des de l'àlbum Orange, recuperem Plan and Elevation, una obra inspirada per la visió arquitectònica d'una construcció singular de Washington, Dumbarton Oaks. Novament, dibuix i música s'entrellacen.

Fins aquí ha arribat avui la nostra aventura sonora, un camí que hem recorregut acompanyats del so i la ment creativa de la compositora Caroline Shaw i que esperem de debò que hagi estat del vostre gust. Per part nostra és tot. Us saludem els que hem fet possible aquest programa. Pau Blasi, el control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins aviat.

Escolta. Què sents? Et calma?

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Après un rêve, després d'un somni. Aquest és el títol de la cançó de Gabriel Fauré que acaben d'interpretar Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. La convocatòria d'avui és a l'Auditori Pau Casals del Vendrell, en un dels concerts del Festival Internacional de Música Pau Casals 2025, amb l'amistat com a fil conductor. Casals i l'amistat, la fraternitat musical i el fruit de l'amistat, perquè Casals cultivava l'amistat com un valor cabdal i el sentiment de fraternitat musical el va unir a grans músics des dels inicis de la seva carrera. Per això, en aquesta 44a edició, es destaquen els vincles excepcionals que Pau Casals va establir amb 5 grans músics que el van acompanyar en totes les seves aventures musicals i humanístiques, des del primer festival de Prada, el 1950, fins a la seva mort, el 1973. Són els pianistes Mieczysław Chorzowski, Eugen Istomin i Rudolf Serkin, i els violinistes Alexander Schneider i Isaac Stern. Un dels punts clau que tenien en comú era que tots estaven marcats per l'exili, amb vides sacsejades pels grans trasbalsos polítics de la primera meitat del segle XX. Casals va ser perseguit per Franco i va haver de fugir. Els seus amics, com tants altres músics i ciutadans, tampoc no van tenir elecció, i el festival dedica un concert a cadascun d'ells. En la programació també destaquen altres relacions d'amistat a través de la presència de músics actuals de gran renom que es van relacionar amb Casals: Jaime Laredo, András Schiff, Christian Tetzlaff i Jean-Guyen Queyras, entre d'altres. Doncs bé, el concert que sentim avui, enregistrat el juliol passat, el protagonitza el violinista, violista i director d'orquestra bolivià nacionalitzat estatunidenc Jaime Laredo, i està dedicat a un dels violinistes més excepcionals del segle XX, Isaac Stern, amb qui Jaime Laredo va compartir nombrosos concerts i enregistraments, sovint en companyia de Yo-Yo Ma. Per tot això, el títol del programa és Per a Isaac. Per descriure el que Casals li havia aportat, Stern va fer servir aquesta imatge. Deia: imagineu que us trobeu davant d'un mur sense saber que més enllà hi ha un jardí exquisit. El que Casals ha fet és obrir una porta cap al jardí. Quan hi entreu, de sobte, us trobeu envoltats de colors i perfums que mai no hauríeu imaginat. I què va dir Pau Casals d'Isaac Stern, aquest gran violinista estatunidenc d'origen ucraïnès? Va dir: Stern aconsegueix reunir les característiques dels seus gloriosos predecessors, virtuosisme i expressió. Doncs bé, Jaime Laredo obrirà el concert amb una de les sonates preferides d'Isaac Stern, la segona de Brahms, i ho farà amb Anna Polonsky, una destacada solista i especialista en cambra. Després, al duo s'hi afegirà la violoncel·lista Sharon Robinson per interpretar el trio Dumky de Dvořák. I, finalment, tots ells compartiran escenari amb dues joves intèrprets, Mayumi Kanagawa, violí, i Celia Elias, viola, per interpretar l'encantador quintet en piano de Schumann. Comencem, doncs, amb la més breu i la més lírica de les tres sonates per violí i piano de Johannes Brahms, la número 2 en la major, opus 100. En aquest cas, però, l'autor dona a l'obra el títol formal de Sonata per a piano i violí, en lloc de l'habitual per violí i piano. Amb això, Brahms indica que la part del piano és tan important com la del violí.

i, d'acord amb això, permet que el piano anunciï el tema d'obertura. En conjunt, veiem que transmet un estat d'ànim radiant i feliç a tot arreu, que reflecteix el bon humor del compositor en una etapa molt fèrtil i refrescant. Era l'estiu del 1886 i Brahms el passava a la ciutat de Thun, prop de Berna, a Suïssa. Es considera també que la segona és la més difícil perquè demana que els intèrprets mostrin un bon equilibri entre lirisme i virtuosisme. Doncs són Jaime Laredo, violí, i Anna Polonsky, piano, que ens ofereixen la sonata per violí i piano, o piano i violí, número 2 en la major, opus 100 de Johannes Brahms.

Jaime Laredo i Anna Polonsky ens han ofert la sonata per piano i violí número 2 en la major, opus 100 de Johannes Brahms. A l'escenari de l'Auditori Pau Casals del Vendrell s'hi afegeix ara la violoncel·lista Sharon Robinson per interpretar el trio Dumkey d'Antonín Dvořák, l'últim dels quatre trios per piano, violí i violoncel que va compondre el músic txec, el més original i el més folclòric, perquè és en aquestes últimes composicions on hi trobem amb més presència l'esperit de la música folclòrica. I diem esperit perquè ens referim a estilitzacions folclòriques, perquè les melodies són seves, són de Dvořák. Parlem del trio amb piano número 4 en mi menor, opus 90, que Dvořák va completar a Praga el 1891, després d'una sèrie d'èxits sense precedents dins i fora de les fronteres txeques. El subtítol del trio, Dumkey, que és el plural de Dumka, descriu l'estil de les 6 seccions que conté. La Dumka, que és una cançó folklòrica, eslava, marcada per canvis abruptes i exuberants. Els tres primers Dumkey estan connectats sense interrupció i en tonalitats harmònicament complementàries entre si, de manera que formen una mena de primer moviment llarg. En canvi, Dvořák presenta els tres últims Dumkey en tonalitats que no estan relacionades i així la impressió general és d'una estructura en quatre moviments. Jaime Laredo, violí, Sharon Robinson, violoncel i Anna Polonsky, piano, ens ofereixen el trio amb piano número 4 en mi menor, Dumkey, opus 90, d'Antonín Dvořák.

Jaime Laredo, violí, Sharon Robinson, violoncel i Anna Polonsky, piano, ens han ofert el trio en piano número 4 en mi menor, trio Dumky, opus 90 d'Antonín Dvořák, una obra que alterna amb total llibertat moments de joia i nostàlgia. El protagonista és avui el violinista estatunidenc d'origen bolivià Jaime Laredo, que va gravar les sonates per violí i teclat de Bach amb el pianista Glenn Gould i també altres obres de cambra amb Yo-Yo Ma, Emmanuel Ax o Isaac Stern. I és a aquest últim a qui dedica aquest concert del Festival Pau Casals, centrat en les relacions d'amistat que el violoncel·lista català va tenir amb altres músics, com ara Isaac Stern. Concert que s'acaba amb una encantadora obra de Robert Schumann, el quintet en piano en mi bemoll major, opus 44, del 1842, un any molt fèrtil en què el músic va abocar tota la seva inspiració en la música de cambra. La tria de Schumann d'ajuntar el piano amb un quartet de corda estàndard reflecteix l'evolució tècnica del piano i la importància del quartet de corda, que es considerava aleshores el conjunt de música de cambra més prestigiós. Schumann sap aprofitar al màxim les possibilitats expressives d'aquestes forces combinades. Alterna diàlegs entre els cinc instruments amb passatges concertants on la corda rebat el piano. Som en un moment en què la música de cambra es començava a desplaçar del saló privat a les sales de concert. Per tant, Schumann planteja el quintet en piano com un gènere musical suspès entre les esferes privades i públiques i que combina elements cambrístics amb d'altres gairebé simfònics. El quintet en piano, opus 44, és una pàgina de caràcter extrovertit. Schumann la va dedicar a la seva dona, la pianista Clara Schumann, que tenia previst interpretar la part de piano en la primera actuació privada, però es va posar malalta i qui la va substituir va ser Félix Mendelssohn, que va llegir a vista la diabòlica part del piano. Ara el sentim en la versió de Jaime Laredo, violí, Anna Polonsky, piano, Sharon Robinson, violoncel i Mayumi Kanagawa, violí i Celia Elíaz, viola. Quintet en piano en mi bemoll major, opus 44, de Robert Schumann.

S'acaba aquí el Quintet en piano en mi bemoll major, opus 44 de Robert Schumann. Som al concert del Festival Pau Casals, centrat en les relacions d'amistat

0: i els vincles de fraternitat que el violoncel·lista català va tenir amb cinc grans músics, com ara Isaac Stern, un dels violinistes més excepcionals del segle XX i a qui s'ha dedicat aquest concert. El protagonista de la vetllada ha estat el violinista Jaime Laredo, que amb Isaac Stern va compartir nombrosos concerts i enregistraments, sovint en companyia de Yo-Yo Ma. Jaime Laredo ha obert el concert amb una de les sonates preferides d'Isaac Stern, la segona de Brahms. Després hem sentit el trio Dumky de Dvořák i finalment aquest quintet en piano de Schumann. Al llarg de la vetllada s'han anat afegint diversos músics a l'escenari, la pianista Anna Polonsky, la violoncel·lista Sharon Robinson i, finalment, ara, les joves intèrprets Mayumi Kanagawa, violí, i Celia Elias, viola. Un concert enregistrat el juliol passat, juliol del 2025, a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que hagueu passat una bona estona i moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Catalunya Música. Us convidem ara a sentir el Concerto Grosso en la major, opus 6, número 11, de Georg Friedrich Händel, en la versió del conjunt A l'aire espanyol, que dirigeix des del clavecí Eduardo López Banzo.

0: El clavecinista Eduardo López Banzo i el capdavant del conjunt A l'aire espanyol ens ha ofert el Concerto Grosso en la major, opus 6, número 11, de Georg Friedrich Händel.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brint Erfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.

0: Sentíem el segon moviment 40 de la sonata per a violí en sol menor de Henry Eccles, tal com l'interpretaven Théotime Langlois de Svart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Salut d'amor és el títol d'una obra que Edward Elgar va compondre l'any 1888 com a regal de compromís a la seva futura esposa, Caroline Alice Roberts. La primera interpretació es va fer l'11 de novembre del 1889 al Crystal Palace de Londres. La versió original és per a violí i piano. Ara en sentirem una versió per a violí i orquestra a càrrec de

0: És l'opus 12 d'Edward Elgar, una obra titulada Salut d'amor per a violí i piano. N'hem sentit la versió per a violí i orquestra a càrrec de Jill Sahan, violí, i l'Orpheus Chamber Orchestra.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Continuarem la nostra selecció amb la quarta simfonia opus 120 de Robert Schumann en la versió de l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Wilhelm Furtwängler.

Sentirem a continuació una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la catalogada amb el número 28, que porta per títol Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, lloat sigui a Déu, l'any ja s'acaba. Ens acompanyen Catherine Fuchs, soprano, Daniel Taylor, contratenor, James Gilchrist, tenor i Peter Harvey, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Elliott Gardiner. L'enregistrament es va fer en directe a l'església de Sant Bartomeu de Nova York el desembre de l'any 2000.

0: És la cantata Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, lloat sia Déu, l'any ja s'acaba, cantata catalogada amb el número 28 en la producció de Johann Sebastian Bach. Hem sentit les veus de Catherine Fuchs, soprano, Daniel Taylor, contratenor, James Gilchrist, tenor i Peter Harvey, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Elliot Gardiner. Un enregistrament fet en directe a l'església de Sant Bartomeu de Nova York el desembre de l'any 2000.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Tot seguit, el violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Daria Obora ens interpreten la sonata Arpeggione d'Opus 821 de Franz Schubert.

0: El violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Daria Obora ens han interpretat la sonata Arpeggione d'Oig 821 de Franz Schubert.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir la Sinfonia número 1 en re major, Sinfonia Clàssica, opus 25, que Sergei Prokofiev va compondre l'any 1917. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.

0: És la sinfonia número 1 en re major, sinfonia clàssica, opus 25 de Sergei Prokofiev. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir els Wesendonglieder de Richard Wagner, interpretats per la contralt Mariana Lipovtsek i el pianista Wolfgang Sawallisch.

0: Hem sentit els Wesendonglieder de Richard Wagner en la versió de la contralt Mariana Lipovcek i el pianista Wolfgang Sawallisch.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris.

0: A Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: Amb la intenció de fer-vos passar una bona estona en companyia de la millor música coral, us presentem de seguida la selecció que hem preparat per al cicle coral d'avui, un programa que farem possible el Fred Marín des del control tècnic i aquest que us parla Albert Torrents al davant dels micròfons. Avui us proposem situar-nos plenament en el classicisme musical de la mà de Franz Joseph Haydn i sentir un dels seus dos grans oratoris, Les Estacions. De fet, Haydn escriu tres oratoris, si comptem també les set paraules de Crist a la creu, a més del conegudíssim La creació, en què segur que ja havíeu pensat i que, entre altres motius, coneixeu bé, perquè hi pertany la sintonia del nostre programa. És precisament l'immens èxit de La creació des del dia de la seva estrena el que corona Haydn com a patriarca musical de l'Europa del moment i el que du el compositor, però sobretot el seu llibretista, Gottfried van Swieten, a escriure un altre oratori que, de fet, ha de ser la segona part d'un tríptic que cap dels dos no podrà completar. Del projecte d'aquest tercer oratori, el quart per Haydn, que sota el títol del Judici Final havia de tancar la trilogia, així com de l'especial protagonisme de Van Swieten, no només com a llibretista dels dos últims oratoris de Haydn, sinó també en tota l'última etapa de la seva vida, en parlarem durant el programa. Serà després de sentir el primer fragment musical d'avui.

Aquest que acabem de sentir era Com Holder Lents, Vina dolça primavera, la primera intervenció coral de l'oratori Les Estacions, de Franz Joseph Haydn. L'hem sentit a càrrec del cor i l'acadèmia de St. Martin in the Fields, sota la direcció de Sir Neville Mariner. Després de tornar a Viena procedent de Londres, el 1795, Haydn està ocupat amb diversos quartets de corda, les sis últimes misses i dos oratoris, les set paraules de Crist i la creació, abans d'emprendre el treball de les estacions. En aquest moment, però, i per primer cop a la seva vida, el compositor, als 67 anys, es queixa de la càrrega que li suposa la feina i sent que ja no està en possessió de totes les seves facultats. Sens dubte contribueixen a aquest estat d'ànim les tenses relacions amb el seu llibretista i patró en tots aquests projectes, l'arrogant i tossut baró Gottfried van Swieten, que el pressiona per explotar l'èxit de la seva última creació conjunta, la creació. Van Swieten és un holandès antic diplomat de la cort imperial amb càrrecs a Brussel·les, París,

i Berlín. Quan torna a Viena, continua ocupant càrrecs a la Biblioteca Imperial i es veu ell mateix com una autoritat no només en literatura, sinó també en música, ja que ha escrit algunes composicions. El baró té contactes importants amb Mozart i Beethoven, els quals dona a conèixer, per exemple, les obres de Bach i Händel i organitza trobades els matins de diumenge. També és a través d'aquest entorn de rics aristòcrates que Van Swieten promou els últims oratoris de Haydn.

Aquest era el fragment per solistes i cor Ewige, Mächtige, Gütiger Gott, Déu etern i poderós, que posa punt final a les escenes dedicades a la primavera de l'oratori Les Estacions de Haydn. Aquesta que sentíem era la versió que en feia en Tal Dorati, al capdavant del cor del Festival de Brighton i la Royal Philharmonic Orchestra. Gottfried van Swieten és qui proposa per al nou oratori de Haydn el tema de les quatre estacions de l'any, tot i que ja s'ha tractat moltes vegades en totes les formes artístiques. El mateix Haydn, per exemple, ho ha fet fins a un cert punt en les primeres sinfonies. Però van Swieten, com ja havia fet a la creació, també aquí s'extralimita en alguns aspectes de la feina que avui dia entenem que correspon al llibretista. Intenta dominar la manera com Haydn escriu la música i insisteix en detalls, com ara el caràcter il·lustratiu de la partitura orquestral. Aquesta circumstància cal afegir a la pressió de la fama, per la qual Haydn ha d'assegurar-se de fer un gran projecte que, si més no, iguali l'èxit de la creació. Tot plegat fins al punt que, quan acaba Les Estacions, Haydn diu que mai no l'hauria d'haver escrit. El compositor triga 3 anys a escriure l'oratori, un esforç que repercuteix en la seva salut. La fatiga es tradueix en una mena de depressió psicosomàtica i la malaltia li impedeix dur a terme cap activitat a partir de l'any 1803. És clar que és aquest mateix esforç que devem una obra única i rica, radicalment moderna en la seva concepció harmònica i que resumeix el llegat artístic d'un dels compositors més importants de la història de la música.

0: Amb aquest tercet amb intervencions corals Sie steigt herauf die Sonne, el sol s'eleva. Haydn fa participar el cor en la descripció de l'estiu, en el seu oratori Les estacions, que és l'obra que estem sentint, el cicle coral d'avui. Sentíem les veus del cor del Cambra Ries, acompanyat per l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigit pel mestre René Jacobs. Com ja havien fet amb la creació, el baró van Swieten, un anglòfil, busca per al nou oratori una font anglesa i la troba en el poema èpic Les estacions, publicat el 1726 per James Thomson, un escriptor de l'època de la Il·lustració. Revisat i ampliat diverses vegades, el poema de Thomson és molt difós arreu d'Europa, fins i tot amb diverses traduccions en països de parla alemanya. Es converteix en una de les obres més admirades del segle XVIII i és una obra mestra de l'escriptura topogràfica, amb moltes idees que encaixen amb els tòpics de la imitació musical. Home d'educació clàssica, Thomson intenta seguir l'exemple de Virgili i descriure en termes moralitzants la influència de la naturalesa en la vida diària i les reflexions que aquesta provoca en els homes. Thomson, com fa Swieten, considera un repte seguir l'objectivitat dels clàssics antics sense cap passió sentimental. Això es troba en la base d'una de les característiques de l'oratori de Haydn, la seva objectivitat que frena el component romàntic propi de l'època.
1: Cicle coral. La música coral a Catalunya Música.
0: Les dimensions del poema original de Les estacions, amb més de 4.300 versos, demanen de Van Swieten una bona selecció i revisió del text. El seu filtre manté la tendència de l'èpica de Thomson. La intenció no és descriure la naturalesa, sinó els éssers humans en la seva relació amb un món natural en què la presència de Déu es manifesta arreu. Per això tria imatges com ara la tempesta d'estiu, les escenes de caça a la tardor o el camí d'un viatger en una tempesta de neu a l'hivern. Però, a més, Van Swieten afegeix aquest deisme de Thomson les virtuts i la moral burgeses. Tot plegat reunit de manera hàbil i alternant les escenes ocioses amb les més emotives, culmina en termes dramatúrgics amb un monumental clímax final que compensa la pobresa dramàtica del llibret de la creació, en què tota la tercera part és un cant de lloança. Però un bon llibret no només es distingeix per un bon ús de la forma general, i amb la seva imagineria detallada, el text de Les estacions dona a Haydn una oportunitat de descriure amb els mateixos mitjans amb què ja havia captivat el públic a la creació, la música il·lustrativa. És clar que per Haydn és precisament aquest excés de detall allò que menys li agrada del llibret que li proposa Gottfried van Swieten. Un dels moments de l'oratori on el poder descriptiu de Haydn és més evident és en l'episodi de la tempesta d'estiu, que s'acaba amb aquest fragment coral Die Dürsten Wolken trennen sich, els núvols ombrívols se separen.

Aquest que acabem de sentir és el fragment que descriu el final de la tempesta i amb ella tot el moviment dedicat a l'estiu. En l'oratori Les estacions de Franz Josef Haydn ens l'han ofert el cor de la Deutsche Oper i la Filarmònica de Berlín sota la batuta de Herbert von Karajan. El llibret de Les estacions es divideix en 44 episodis breus. Els corresponents a una mateixa estació s'agrupen de manera que cadascuna de les quatre parts podria ser com una cantata. Comença amb un moviment instrumental titulat de forma programàtica que n'estableix el to i l'atmosfera i s'acaba amb un cor. A més, la distribució de les tonalitats al llarg de l'obra crea una mena de forma sonata que serveix de base a les quatre seccions, amb la primavera com a exposició, l'estiu com a desenvolupament, la tardor com a recapitulació i l'hivern com a coda. Amb el paper central dels fragments corals de Les estacions, Haydn respon tant a la tradició vienesa en aquest gènere com al seu record de les interpretacions

oratoris de Händel, que ha vist a Londres. Pel que fa a l'orquestra, es reforça amb molts elements. A més dels instruments habituals, hi ha clarinets, un piccolo i un doble fagot, així com trompes, trompetes, trombons i percussió. Finalment, el llibret també inclou tres personatges que Fans Witten s'inventa per marcar l'estructura dramàtica. Els solistes hi fan el mateix paper que els tres arcàngels de la creació. No són personatges actius, sinó observadors. Simon, un granger, Hanne, la seva filla, i Lucas, un noi jove, actuen com a comentadors i fan que els oients centrin la seva atenció en les manifestacions de la naturalesa i reflexionin. Pel que fa a la vessant musical, Haydn recupera a les estacions un bon nombre de temes d'obres anteriors.

0: El cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, sota la direcció de John Eliot Gardiner, interpretaven al costat dels solistes Barbara Bonney, Anthony Ralph Johnson i Andreas Schmidt el tercet i cor Zoolone, Die Natur den Fleiß, així la natura recompensa el treball, que és un dels temes principals a l'entorn dels quals gira la descripció de la tardor a l'oratori Les Estacions de Franz Joseph Haydn. L'estructura formal de Les Estacions mostra que Haydn no es restringeix a la idea cíclica de la descripció de la naturalesa i l'analogia amb la seva pròpia experiència de la vida. La seqüència de Les Estacions es correspon amb el món de la vida i els sentiments humans. A la primavera i l'estiu, els esdeveniments musicals coincideixen amb l'estació descrita. La primavera conté la mateixa seqüència dels esdeveniments de la creació a petita escala i, a més, representa el comiat de l'hivern i la pregària per la pluja que ha de portar una bona collita. L'estiu consisteix en una gran antítesi. Primer veiem el cantó vital de la naturalesa, amb el naixement del dia i la glorificació del sol, després hi apareix una tempesta amenaçadora i finalment es torna a la situació inicial. És la mateixa estructura dramàtica que Beethoven copiarà 7 anys més tard per la seva 6a sinfonia, l'anomenada Pastoral. En aquestes dues primeres parts, Haydn gosa fer una alteració subconscient al llibret de Franz Witten i trasllada els paisatges descrits a la seva baixa Àustria natal, prop de la frontera hongaresa. Així, per exemple, no s'hi esmenten les muntanyes, ja que Haydn no les coneix perquè viu en àrees agrícoles i en vinyes.
1: Cicle coral. La música coral a Catalunya Música.
0: El vi, precisament, simbolitza l'intercanvi entre la naturalesa i l'home que té lloc a la tardor, juntament amb les escenes de caça. A l'hivern, com a la tardor, Haydn no hi escriu una cronologia musical corresponent. Aquí Franz Witten hi contrasta l'amenaça de la naturalesa amb els idilis de la vida rústica. És per això que el viatjant perdut en la tempesta de neu no mor, com en l'original de Thompson, sinó que troba refugi en un taler, representat per les cançons populars que canta el personatge de Hanne. En la conclusió, Franz Witten hi fa servir un model diferent per al seu text. L'últim cor és una paràfrasi del Salm 15, que revela el significat profund de tot l'oratori. Tot el cicle anual de la naturalesa és un símbol de l'existència humana. El granger Simon és l'encarregat de traduir el que hem vist, la primavera en la brevetat de la joventut, l'estiu en el vigor, la tardor en la proximitat de la bellesa i l'hivern en la senilitat. Finalment, l'oratori s'acaba amb una apoteosi que no només torna una nova primavera en el sentit que la vida humana és un cicle etern, sinó que també mostra l'alegoria que l'home només pot entrar al paradís després del viatge metafòric a través de l'hivern. Ara, però, seguint l'ordre que estem seguint en l'audició de l'oratori, hem d'escoltar el cor que descriu l'arribada del vi i d'aquesta manera posa el punt final a la tardor.

Aquest era el cor Jue de Weinigsda, que celebra l'arribada del vi i posa el punt final a la tardor de l'oratori Les Estacions de Haydn. Era una interpretació del cor de l'òpera de Flandes i la Petite Bande sota la direcció de Sigiswald Kuiken. Ja hem explicat en començar el programa d'avui que la gènesi de Les Estacions veu directament de l'èxit gegantí de l'oratori anterior de Haydn i Van Swieten, La Creació, un èxit que al capdavall arriba fins al dia d'avui. És per això que d'ençà que Haydn comença a treballar a Les Estacions a principis del 1799, mentre encara prepara les últimes representacions de La Creació, el públic està pendent de la seva feina i la premsa, per exemple, està atenta a l'evolució de l'obra. També, com ja havia fet abans amb La Creació, Haydn tanteja l'èxit de la seva nova composició amb diverses interpretacions prèvies al Palau Schwarzenberg i a la Cort Imperial, on és la mateixa emperadriu qui canta la part de soprano. La primera interpretació de l'obra completa davant d'una audiència gran té lloc el 29 de maig del 1801 a la Redutensaal de Viena. Hi ha tantes ganes de sentir l'oratori que s'ha de fer dos cops més els dies següents. I també, com s'havia fet amb La Creació, la sèrie d'interpretacions es corona amb un concert monumental al desembre d'aquell mateix any al vell Hofburgtheater. També és pels vols de Nadal del 1801 que Leipzig produeix la primera interpretació de l'obra fora de l'imperi austríac. Amb tot, encara que els crítics s'afanyen a lloar l'oratori, Les Estacions no aconsegueixen un èxit tan aclaparador com La Creació. Però Haydn no s'ha volgut arriscar i després de l'experiència problemàtica amb la publicació de l'oratori anterior, aquest cop firma un acord d'exclusiva amb l'editor de Leipzig, Breitkopf i Hertel, que li garanteix uns drets que són quatre vegades el sou anual que ha rebut en els últims anys com a mestre de capella del príncep Esterházy. Ben aviat, el 1802, tant la partitura vocal com la completa estan disponibles en dues edicions, una amb text alemany i francès i l'altra en alemany i anglès. L'última audició del programa la dedicarem a sentir el tercer i doble cor final de l'oratori, Dann bricht der große Morgen an. Arriba la gran albada.

0: D'aquesta manera s'acaba l'oratori Les estacions de Franz Josef Haydn amb aquest fragment que hem sentit a càrrec dels solistes Angela Maria Blasi, Josef Prochka i Robert Hall, el cor Arnold Schoenberg i la Simfònica de Viena, tots ells dirigits per Nikolaus Harnoncourt. Malgrat ser conegut, l'oratori Les estacions no se sent gaire en les sales de concerts. De fet, són les circumstàncies que envolten l'obra les que la fan més popular que els seus mateixos mèrits. Es diu que quan l'emperador pregunta a Haydn quin dels seus dos oratoris prefereix, ell respon que la creació, perquè allà hi parlen els àngels i a les estacions només el personatge de Simon. Ja hem dit en començar el programa que el baró Franz Witten pretén, de fet, escriure encara una tercera obra, un oratori sobre el judici final que tanqui el tríptic obert amb la creació i les estacions. La seva mort sobtada el 1803 ho fa impossible, però igualment Haydn no hauria estat capaç d'escriure un altre gran oratori, ja que, com també hem explicat, mentre treballa a les estacions es queixa de cansament i de problemes creixents de concentració. El compositor aconsegueix acabar encara dues grans obres, la Schöpfungsmesse i la Harmoniemesse. Però després d'aquesta ja només fa arranjaments d'algunes cançons escoceses i finalment abandona la composició 5 anys abans de la seva mort, el maig del 1809, a la Viena, assetjada per les tropes napoleòniques. D'aquesta manera hem esgotat el temps del cicle coral d'avui en què hem sentit alguns fragments corals d'un dels oratoris paradigmàtics del classicisme musical. Només ens queda acomiadar-nos als que hem fet aquest programa, Alfred Marín, el control tècnic, i qui us ha parlat, Albert Torrents, i esperar que vulgueu tornar a fer-nos companyia en una pròxima edició del nostre programa. Fins llavors.
1: A Catalunya Música, Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigida per Sakari Oramo, eren els intèrprets d'aquest Allegro Appassionato opus 70 de Camille Saint-Saëns.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui, una de les grans figures del que anomenem interpretació històrica informada, el reputat organista i director Ton Koopman, que és en concret un dels grans especialistes en l'obra de Bach, es posa al capdavant de la Franz Schubert Filharmonia per dirigir Bach i Mozart. Som a l'Atlàntida de Vic en un concert de la temporada de l'orquestra Franz Schubert Filharmonia 24-25, enregistrat per Catalunya Música el març del 2025. A la primera part, la violinista francesa Alexandra Sum ens captivarà amb dos concerts de Bach i a la segona, Ton Koopman dirigirà l'última sinfonia de Mozart, la Júpiter. Un programa de gran música de la mà de dos talents internacionals. Aquest músic neerlandès, Ton Koopman, va fundar el 1979 l'Orquestra Barroca d'Amsterdam i després, uns anys més tard, el Cor, amb els quals ha actuat als grans escenaris de tot el món i ha enregistrat, entre altres obres, les cantates completes de Bach, una empresa per la qual ha estat guardonat amb molts premis. I el conjunt de la seva carrera també ha obtingut tota mena de reconeixements. La medalla Bach de la ciutat de Leipzig, el premi Buxtehude de la ciutat de Lübeck, el premi Bach de la Royal Academy of Music de Londres i el prestigiós premi Edison Classical Award el 2017. Per començar, i abans que aparegui la violinista Alexandra Sum, Ton Koopman dirigirà una de les suites orquestrals que Johann Sebastian Bach va compondre durant els anys que va passar a la cort calvinista del príncep Leopold d'Anhalt-Köthen, una etapa que, com que no va haver de proveir música per un culte religiós d'extrema sobrietat, es va poder centrar en la música instrumental, concerts, sonates i suites, com ara les quatre suites per orquestra. I nosaltres sentim la tercera, que està orquestrada per tres trompetes, timbales, dos oboès, corda i baix continu. És segurament la més popular de les quatre suites pel caràcter grandiós de la música i, sobretot, per la bellíssima ària del segon moviment, una pàgina que ha conegut centenars de transcripcions al llarg de la història que mai han superat la perfecció de l'original. Suite per orquestra número 3 en re major, número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach, amb Ton Koopman al capdavant de la Franz Schubert Filharmonia.

Anton Koopman, al capdavant de la Franz Schubert Filharmonia, ha dirigit la suite per orquestra número 3 en re major, número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach. I arriba ara a l'escenari de l'Atlàntida de Vic, una de les violinistes més destacades de la seva generació, Alexandra Sum, que el 2016 ja va col·laborar amb la Franz Schubert Filharmonia, quan encara era l'orquestra Camera Musicae. En aquella ocasió va interpretar el concert de Tchaikovsky. En canvi, i com a prova de la seva versatilitat, avui ens ofereix dos concerts de Bach, i sota les ordres d'un dels grans especialistes, un dels grans referents de la interpretació històricament informada, Anton Koopman. Doncs bé, la violinista francesa ens mostrarà el seu talent per la música barroca, primer amb el concert en mi major, número de catàleg 1042, una de les proves contundents de la capacitat d'assimilació i creació de Bach, que, tot i que mai va sortir de la seva Alemanya natal, va conèixer el nou stile concertato italià i la música de Vivaldi. Aquell nou estil, viu i contrastat, allunyat de les polifonies escolàstiques de la música germànica, el va animar a compondre

concerts basats en aquell model venecià en tres moviments, tots obres mestres. Pareu atenció, ara sentim el concert per violí número 2 en mi major, número de catàleg 1042 de Johann Sebastian Bach, amb Alexandra Sum, violí, i la Franz Schubert Philharmonia, amb Ton Kumman al capdavant.

Aplaudiments a l'Atlàntida de Vic per la reconeguda violinista francesa Alexandra Sum, que ens ha ofert el concert per violí número 2 en mi major, número de catàleg 1042 de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyaven també els components de la Franz Schubert Filharmonia, aquest cop dirigits pel gran especialista en Bach, Ton Koopman. Tots plegats ens ofereixen encara un altre concert per violí del cantó de Leipzig, que a partir del 1730, encoratjat pel seu nou càrrec de director del Collegium Musicum, va escriure fins a 14 concerts amb el clavecí com a instrument solista. Havia de subministrar noves composicions per les actuacions setmanals del grup, però Bach estava massa ocupat per les seves obligacions a l'església de Sant Tomàs, de manera que va adaptar al clave obres que ell mateix havia escrit abans, obres destinades a altres instruments solistes. Per això, aquests concerts per clavecí de vegades es toquen amb l'instrument al qual estava destinada la partitura original. I es creu que el primer i tercer moviments del concert catalogat amb el número 1056 provenen d'un concert per violí que estava en sol menor. I aquesta versió reconstruïda és la que sentim tot seguit.

Alexandra Zumbiuli i la Franz Schubert Filharmonia, sota la direcció de Tom Kumman, ens han ofert el concert per violí en sol menor, número de catàleg 1056R, de Johann Sebastian Bach. La reconeguda violinista francesa correspon al reconeixement del públic de l'Atlàntida de Vic amb una peça fora de programa i ha triat una creació actual, la sonata número 6 del compositor txec Krzysztof Mazatzka.

Aplaudiments per la violinista Alexandra Sum, que ens ha ofert la sonata per violí número 6 del txec Krzysztof Masaczka. És el bis que ha ofert aquesta reconeguda violinista francesa Alexandra Sum per correspondre als aplaudiments del públic de l'Atlàntida de Vic després d'haver tocat dos concerts de Bach. I a la segona part del concert, el mestre Ton Koopman es torna a posar al capdavant de la Franz Schubert Filharmonia, ara per dirigir una obra de Mozart que, justament en l'últim moviment, hi ressonen els ecos del contrapunt de Bach. És la impressionant Sinfonia Júpiter, la número 41, la culminació del classicisme formal vienès i la que deixa la porta oberta al romanticisme posterior dels compositors centreeuropeus. Una partitura d'una expressivitat, dramatisme i densitat mai assolits fins aleshores. És aquell miracle d'equilibri i perfecció que encara ens sorprèn. Es creu que va ser Johann Peter Salomon, empresari alemany establert a Anglaterra, qui va donar a aquesta sinfonia el nom de la suprema divinitat de la mitologia romana, Júpiter. I amb això voldria reflectir el caràcter triomfal, generós i solemne de l'obra. Ton Koopman, al capdavant de la Franz Schubert Filharmonia, dirigeix la sinfonia número 41 en do major, Sinfonia Júpiter, Köchel 551 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Fins aquí la sinfonia número 41 en do major, sinfonia Júpiter, Köchel 551, de Wolfgang Amadeus Mozart. La culminació de la sinfonia clàssica i de l'obra sinfònica del geni de Salzburg, que per la seva intensitat dramàtica obre la porta al romanticisme que vindrà aviat. Avui, una de les grans figures del que anomenem interpretació històrica informada, el reputat organista i director Ton Koopman, un dels grans especialistes en l'obra de Bach, s'ha posat al capdavant de la Franz Schubert Filharmonia per dirigir Bach i Mozart. A la primera part, la violinista francesa Alexandra Sum ens ha ofert dos concerts de Bach. Ha estat un concert de la temporada de l'orquestra Franz Schubert Filharmonia 24-25, enregistrat per Catalunya Música el març del 2025 a l'Atlàntida de Vic. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui arribarem al final de la nostra franja amb una de les sonates per piano de Ludwig van Beethoven, la primera de l'opus 31, és a dir, la sonata número 16 en sol major. Ens acompanya el pianista Jonathan Bliss.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

on vulguis i quan vulguis. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Tot seguit sentirem el gran duo concertant sobre la romança Le Marin, un duet per a violí i piano de Franz Liszt. Guidon Crema, el violí, i Oleg Meisenberg, el piano, n'interpreten aquesta versió.

0: Era el gran duo concertant sobre la romança Le Marin. És l'obra que porta el número de catàleg 128 de Franz Liszt, una obra per a violí i piano que interpretaven Gidon Kremer i Oleg Meisenberg.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: La nostra programació avui continua amb el concert per a trompeta, piano i orquestra de corda número 1, l'opus 35, de Dmitri Shostakovich. Thomas Stevens a la trompeta, Yefim Bronfman al piano i l'Orquestra Simfònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Kassalonen, en protagonitzen aquesta versió.

Hem sentit el concert per a trompeta, piano i orquestra de corda número 1, opus 35 de Dmitri Shostakovich, interpretat per Thomas Stevens a la trompeta, Yefim Bronfman al piano i l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Kesälonen.

Us acompanyem tot seguit aquí a Catalunya Música amb una partitura de Wolfgang Amadeus Mozart, el duet per a violí i viola en si bemoll major Kegel 424. L'enregistrament que ara us oferim el protagonitzen Rachel Podger al violí i Jane Rogers a la viola. Un duet estructurat en els moviments indicats com Adagio Allegro, Andante Cantabile i Variazioni Andante Grazioso.

0: Aquest duet és de Wolfgang Amadeus Mozart, és el duet en si bemoll major Kegel 424 i us l'hem ofert en la interpretació de Rachel Podger, al violí, i Jane Rogers, a la viola.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Ciutadans vianesos, així es titula el vals opus 419 de Carl Michael Zira, vals que ara sentim interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Viena amb Maris Janssens al capdavant, una gravació feta en directe al Musikverein vianès l'1 de gener del 2012.

La gravació que ara sentíem és una gravació feta en directe al Musikverein vienès l'1 de gener del 2012. És la gravació del vals Ciutadans vienesos, l'opus 419 de Carl Michael Ziehrer. El sentíem interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Viena amb Maris Janssens al capdavant.

A Catalunya Música us convidem a sentir ara l'obertura La Gran Pasqua Russa, l'Opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov, en la versió de l'Orquestra Simfònica d'Atlanta, dirigida per Robert Spano.

0: Aquesta era l'obertura La Gran Pasqua Russa, obertura de concert de Nikolai Rimsky-Korsakov, el seu opus 36, i la sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica d'Atlanta, dirigida per Robert Spano.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

El pianista Pedro Piquero va gravar l'any 2009 la integral de la música per a tecla de Manuel Blasco de Nebra. La sonata per a pianoforte que ara sentim és d'aquest conjunt, és la número 4, escrita en la tonalitat de do major.

Aquesta era la versió pianística de Pedro Piquero de la sonata per a pianoforte número 4 en do major de Manuel Blasco de Nebra.

El primer dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach és l'obra que sonarà durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música. Aquest concert en fa major catalogat amb el número 1046 el sentirem interpretat pels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: Era el primer dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach, concert en fa major catalogat amb el número 1046, aquest que interpretaven els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals.

0: nacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Acabem de sentir a Daniel Hope violí i Alexei Botvinov piano interpretant Barcarola, pertanyent al tercer recull de melodies dels moments de Valentin Silvestrov.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Per a conjunt instrumental és la Introduzione Teatrale que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, una obra del 1735 escrita

per Pietro Antonio Locatelli. Obre en la tonalitat de do major, que és l'opus 4, número 6 del catàleg d'aquest compositor italià i que interpreten els Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wolfish.

0: Fins aquí la Introduzione Teatrale, una de les partitures instrumentals de Pietro Antonio Locatelli, el seu opus 4 número 6 que els Raglan Baroque Players interpretaven amb Elizabeth Wallfish com a directora.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Us convidem ara a sentir el concert per a oboè i orquestra en do major Kühel 271K de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Hans-Peter Westermann, oboè i el Concertus Musicus de Viena sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Hem sentit el concert per a oboè i orquestra en do major Kühl 271K de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Hans-Peter Westermann, oboè, i els membres del Concertos Musicus de Viena sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música continua avui amb l'audició del sextet de corda número 2 en sol major, l'opus 36 de Johannes Brahms. Sentirem la versió que en fan els violins Isabelle Faust i Julia Maria Kretz, a les violes Stefan Falland i Pauline Saxe i els violoncels Christoph Richter i Xenia Jankovic.

0: Fins aquí el sextet de corda número 2 en sol major opus 36 de Johannes Brahms en la versió que en feien Isabelle Faust i Julia Maria Kretz als violins, Stephen Fallon i Pauline Saxe a les violes i Christoph Richter i Xenia Jankovic als violoncels.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara us convidem a sentir l'oratori de Pasqua catalogat amb el número 249 en la producció de Johann Sebastian Bach, una obra composta l'any 1700.

1925 i que ens ofereixen Mònica Frimer, soprano, Ralph Popken, contratenor, Christopher Gardien, tenor, David Wilson Johnson, baix, i el cor i l'orquestra de la il·lustració, tots sota la direcció de Gustav Leonhardt.

S'acaba aquí l'oratori de Pasqua, catalogat amb el número 249 en la producció de Johann Sebastian Bach. Hem sentit les veus de Mònica Frimer, soprano, Ralph Popken, contratenor, Christoph Pregardion, tenor, David Wilson Johnson, baix, i el cor i l'orquestra de la il·lustració, tots dirigits per Gustav Leonhardt en un enregistrament de l'any 1993.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit sentirem el quartet en sol menor opus 10 de Claude Debussy, un quartet de corda que André Ahrens va arranjar per a quartet de saxos. En aquesta versió per a saxos el sentim interpretat pel quartet Aurelia.